Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes Música Nit.
1: Caic, a poc me'n vaig. La física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

just because you wouldn't be here otherwise, right?

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bon Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bon Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
1: Bon dia, bona hora. Avui parlem de conferències motivacionals a Lloret de Mar.

0: L'empresa Gimentors, que du a terme conferències motivacionals per fomentar el desenvolupament personal i professional, arriba a Lloret de Mar aquest 2026 i 2027. El passat mes de març ja va realitzar una conferència amb l'actriu i humorista televisiva Paz Padilla amb el tema Reinventar-se no és gerundio, aunque debiera, i una altra ponència sobre humor i salut mental amb Joaquín Caserza el passat mes d'abril. Avui parlarem amb un dels fundadors de Gimentors, Cesc Gálvez, que ens comentarà les pròximes ponències que acollirà l'Hotel Avenia aquí, a Lloret de Mar. Gimentors és una empresa fundada per Grau Agustí, Carmen Lara i el mateix Cesc Gálvez, que compta amb 2.000 membres i que dona una part dels ingressos de les entrades a causes solidàries. Aquest és el tema de portada d'aquest dilluns, dia 7 de setembre. També parlarem d'esports del bàsquet Lloret, que prepara una nova edició del Memorial Felipe Cerro i que ell mateix ens donarà detalls el director esportiu Bernat Elias. També farem un repàs de les diferents propostes de cursos i tallers que s'ofereixen aquesta temporada al Casal Municipal de la Gent Gran. I també volem parlar amb Angelique Fitzner per saber com ha anat el Festival Lloret Negre que s'ha celebrat aquest cap de setmana. També parlarem amb Lluís Riera perquè ha preparat diferents tocs de campanes per aquests dies amb motiu de la Festa Major de les Alegries. Aquesta és la setmana de la Festa Gran en aquest veïnat de Lloret de Mar. I la plana també esportiva tancarà el programa d'avui amb un repàs dels resultats del torneig a Selva Marítima i la cursa del Mundial de Resistència en què ha participat Miguel Molina. Com sempre, sabrem quina és la previsió meteorològica i repassarem els titulars principals de la jornada. Aquesta és una nova edició, la d'inici de setmana del Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Marc Vilamajor, Maria Joan Comartí, qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I avui també es reincorpora el nostre company Marc Diva. Després d'unes llargues vacances al Carib, nosaltres també li donem la benvinguda. I també torna de vacances el nostre company, l'home del temps, al qual també saludem i que tindrem ja en les pròximes setmanes de forma regular. Bon dia.
2: Bon dia. Arrenquem setmana igual que vam acabar l'anterior. Per tant, amb calor intensa, canicular, temperatures totalment desbocades, clarament per sobre de la mitjana. Això sí, a partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa. Enxafogó marcada. Tant avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 a les zones més càlides de l'interior, tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els prims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes, també aquí a la zona de la Selva Marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar, doncs, tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi, sobretot, provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures, que es normalitzaran i, per tant, l'ambient serà molt més suportable. Calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i, per tant, recuperar

0: celebrarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suai de valent.
1: Gràcies, Xavier Segura, per aquesta informació. També benvingut d'aquestes vacances. Ara mateix, a Lloret de Mar, 19 graus i mig centígrads, la temperatura que es registra en aquests moments a Lloret de Mar. La humitat relativa a l'aire és del 89%. Repassem a continuació la premsa escrita. Ara són les 8 i 5 minuts del matí i amb el sol darrere fons i el cel ben blau, repassem quina és l'actualitat informativa de la jornada amb la premsa escrita i la comarcal. Diari de Girona. Avui obre la seva primera plana amb el titular 3 de cada 10 gironins de més de 75 anys viuen sols. També en bateria de titulars, les immobiliàries de Girona deixen de publicar pisos de lloguer per evitar el col·lapse. Llegim, la província acumula més de 300 famílies sense targetes Moneder, pel que fa al tema pobresa al Diari de Girona. I en l'apartat tradició, la plaça Major d'Olot s'omple amb els balls de la faràndula de festes d'altura. Amb fotografia il·lustrativa, una rosada amb història. Es tracta de la quarta edició del Sant Pebrot, que reuneix 300 comensals a Santa Eugènia en una festa recuperada d'antiga tradició d'aquest barri de Girona. El punt avui, tema monogràfic, nou curs, conflictes vells. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix. Al diari Ara llegim que l'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt i sacseja Alemanya. A peu de plana, els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga i el primer viatge a Kiev dels enviats de Trump acaba sense concreció. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País avui obre dient que el 90% dels espanyols culpen el Marroc per la crisi de Ceuta. I en fotografia il·lustrativa, la ultradreta Alemanya aconsegueix un triomf aclaparador en l'estat de Saxònia-Anhalt. Aquesta és la primera plana de El País. A El Mundo llegim que el jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el PSOE. I també, amb fotografia il·lustrativa i a peu de plana, fuetada de la ultradreta alemanya que sacseja a Merz. Diari La Razón, una enquesta on es tradueix que Sánchez s'enfonsa. Cau el 24,9% i perd 23 escons, segons aquesta enquesta. També amb fotografia il·lustrativa, Moncloa ja busca en Juan Jesús Vives un culpable que tapi la cronificació. Llegim en primera plana també de La Razón que el Tribunal Suprem decideix si frena el cens de la polèmica llei dels nets. El diari La Vanguardia. Els ultres arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. A peu de plana, Zapatero intentarà justificar l'origen saudí de les seves joies. I també en primera plana, La Vanguardia, oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. El Periódico de Catalunya. El Suprem rellevarà els 6 jutges anticorrupció. En primera plana, també, avançament ultra a Alemanya, amb fotografia il·lustrativa. I a peu de plana, el govern desconfia de la investigació del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. Finalment, el diari ABC, la davallada de l'esquerra deixa a Sánchez sense socis i l'exnúmero 2 de la intel·ligència del Marroc filtra informació sensible als hackers de Jabarut. Aquestes són les notícies de la premsa escrita. Ara passem al portal informatiu digital 3cat.cat, on llegim els titulars més importants. L'extrema dreta d'AFD arrasa Saxònia-Anhalt i frega la majoria absoluta i opta a governar. També és notícia al portal informatiu que el president de la Generalitat, Salvador Illa, és entrevistat aquest dilluns sobre les seves darreres actuacions i, sobretot, en la setmana de la Diada i de l'inici del curs escolar. En primera plana també podem llegir al portal informatiu: novetats al metro, es reprèn l'L2 i l'L10 Nord entre la Sagrera i Bon Pastor i s'obre l'enllaç de Catalunya. A nivell internacional, Sèrbia enterra Ratko Mladic i ressuscita uns fantasmes del passat que l'allunyen de la Unió Europea. Del treball escolar a estirar el fil fins l'any 1400 per fer l'arbre genealògic familiar. És una de les informacions, reportatges que ofereix el 3cat.cat. I en matèria de successos, almenys 5 morts i diversos ferits en l'accident d'un avió d'Amazon a l'aeroport de Miami. Ja també tornant cap a Catalunya, es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb i Mont-roig pel risc d'incendi. I en matèria també d'estatal, desallotgen a Ceuta l'assentament de migrants de les naus del Tarajal mentre creixen les protestes. Aquestes són les notícies més importants d'aquest dilluns, dia 7 de setembre.
2: Nova. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Amfitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
7: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila. Endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Bon dia, bona hora. Ara és en punt un quart de nou del matí. Comencem el Bon dia, bona hora. Temes importants que destaquem en aquesta jornada. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a un quart de quatre de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins al lloc dels fets s'hi van mobilitzar tres unitats terrestres i una aèria del SEM i tres unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme. Seguim amb més informacions. José Elías es va fer milionari després d'haver-se arruïnat dues vegades abans de complir els 33 anys. Va ser arran de la fundació el 2009 de la comercialitzadora Horus Energia, embrió del que avui en dia és Audax Renovables. De la seva experiència en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'hotel Ebeni Olímpic de Lloret de Mar. Serà el 18 de setembre i vindrà de la mà del moviment Giment. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per donar un salt en la seva vida personal i professional. De fet, el seu lema és «No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses». L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que portaran a Lloret de Mar. Avui parlem de Gimentors amb un dels seus responsables. Parlem amb Cesc Gálvez, és cofundador de Gimentors. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, en primer lloc, què és el projecte Gimentors per a la gent que no ho coneixi?
1: Gimentors és un moviment que va néixer a Girona, van començar a l'Auditori de Girona i que aporta doncs, els referents doncs, més importants a nivell estatal i a nivell internacional doncs, de l'autoconeixement, de la ciència, de l'emprenedoria i de totes les línies que la societat doncs, bueno, tant necessita escoltar i tant necessita doncs, que li aportin aquesta píndola de creixement, no? Això seria Gimentors. I amb un valor afegit, que és el valor solidari, que Gimentors, juntament amb la seva associació, doncs destina doncs, un tant per cent de la venda d'entrades a una acció solidària. En aquest cas doncs, han sigut entitats. I aquí, per exemple, en el cas de Lloret, doncs, tenim la Fundació Climent Guitart, que és la que nosaltres hi col·laborarem inicialment.
0: Enguany es consolida aquest projecte i, a més, s'expandeix a Lloret. Què hi trobarem?
1: Bé, doncs mira, a Lloret vàrem començar amb la Paz Padilla, que venia, doncs, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica i com a persona de l'artista, doncs també té una part que és la vessant que parla del dol i que és, bueno, és molt important pues escoltar aquesta versió que té ella amb els seus llibres. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és pues, un emprenedor d'èxit amb més de 150, no, amb més de 180 empreses i amb un patrimoni pues, dit per Forbes d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero. I després doncs, una sèrie de jornades que també tenim que són molt importants i sobretot gairebé aquí Lloret per al teixit empresarial que sou, que és hostaleria i restauració, doncs, que sou doncs, uns líders, doncs, que tindrem aquí una jornada doncs, gastronòmica doncs, amb en Joan Roca, amb el Paco Roncero, amb en Xavier Verdaguer. Bueno, és una jornada gastronomia-salut, exactament, per no dir-li només gastronòmica, que és la diferència per fer aquesta jornada de moltes altres coses que fan fòrums gastronòmics, i que el que volem fer és aportar aquesta vessant d'aquesta gent que són líders en el seu sector i afegir el valor que té la salut, no?, dintre de tot de l'art culinari i de tota la gastronomia, que crec que hi ha molt i molt per aportar, no?
0: Hi ha algun perfil en concret que a qui s'adrecin aquestes jornades, o és per un ampli ventall de persones?
1: Jo crec que cada jornada va destinada, bona part, un tant per cent molt elevat, amb un perfil, val? Però estan obertes a qualsevol persona, des de que pot ser un empresari, aporta moltíssim, no? O sigui, el fet d'escoltar grans referents de la gastronomia, com per exemple el Paco Roncero, el Joan Roca, o a nivell de salut, en Xavier Verdaguer, vulguis o no, se'ns serveix per escoltar aquests grans líders, i al mateix temps tens un José Elías que a nivell econòmic també n'hi ha molt per aprendre, o que també tens, com dèiem, no?, una papadilla que tenia a nivell de dol un emprenentatge. No, jo crec que el ventall és per tothom, no? És per tothom, no? Vull dir que igual que a Girona, igual que a Lloret, igual que properament comencem el cicle a Andorra, el mateix, no? Psicòlegs, gent, psiquiatres, metges, economistes. Nosaltres obrim el ventall a totes les línies de la societat.
0: Doncs què cal fer per assistir-hi?
1: Mira, per assistir-hi és molt senzill. És entrar a la web de Gimentos, anar a la compra d'entrades. Allà estan exposats totes les ponències i totes les jornades que farà Gimentos en aquest 2026. Encara no hem publicat tot el 27, que ja el tenim preparat. I comprar les vostres entrades. I saber que sempre tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti Gimentos de Lloret, que les empreses que participin al màxim, el 90% siguin empreses de Lloret, i que el públic sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari serà per una empresa ajudar amb una empresa solidària i que aporti per la gent del Lloret. Això és el que volem nosaltres.
0: Doncs ens quedem amb tota aquesta informació, i així també els oients podran seguir el moviment de Gimentors aquí, a Lloret de Mar. Cesc Gálvez, cofundador del projecte, gràcies per atendre'ns la trucada.
1: Gràcies a vosaltres per l'amabilitat.
2: Bon dia, bona hora.
0: I continuem amb més informacions, en aquest cas de caire esportiu. El bàsquet Lloret celebra aquest cap de setmana una nova edició del memorial Felipe Cerro, que va ser president del club i va morir als 42 anys víctimes d'una llarga malaltia. La competició es disputarà tant dissabte com diumenge al pavelló del Molí. Ara en parlem. En coneixem més detalls amb el director esportiu del club, és Bernat Elias. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com serà aquesta nova edició del memorial Felipe Cerro?
3: Doncs mira, l'objectiu és que tots els equips que hi ha al club puguin fer un partit amistós amb un rival o un petit triangular de dos partits i puguin competir els primers partits junts amb els nous companys o amb els nous equips que estem formant.
0: De quants participants estem parlant?
3: Som 18 equips al club, dels quals dos ja hauran començat competició, per tant aquests dos no juguen. Estem parlant d'uns 16 equips, hi haurà uns 18-20 partits.
0: D'on venen aquests equips?

0: alguns venen d'aquí a prop, de Maresme Nord o de la comarca de Girona, i alguns venen de, del Barcelonès, es Llobregat.
1: I de quines categories són?
0: Doncs des de preminis, des dels petits, preminis minis, de cistella petita, fins a júniors, inclosos el nostre sènior femení o el sots 25.
1: Aquest és un torneig que per aquestes característiques va bé en pretemporada.
0: Sí, va bé, com et dic, primer perquè doncs, alguns equips acaben de començar i porten pocs entrenaments, i aquests són partits perquè es puguin anar conjuntant jugadors i jugadores del mateix equip i que puguin fer els primers partits.
1: De cara al bàsquet Lloret, també volem preguntar com es presenta aquesta nova temporada, aquest nou curs.
0: Bueno, és un curs ple de reptes. El primer és consolidar l'estructura del bàsquet Lloret. L'any passat van haver-hi molts canvis a final de temporada. S'han canviat molts entrenadors, venen cares noves, ve energia nova, podem dir, i l'objectiu és que es recuperi una mica la identitat de club i hi hagi aquest sentiment de pertinença que volem recuperar a nivell de junta directiva i de director esportiu, i en aquesta línia doncs, que tots els nens i nenes se sentin orgullosos de formar part del Lloret i del bàsquet Lloret, i de que puguin gaudir sempre que venen a entrenar i a competir i a jugar els partits.
1: Ara mateix el club com està, com es troba, quants jugadors hi ha?
0: Bueno, com et dic, doncs, estem treballant perquè surtin 18 equips, 11 de categoria masculina i 7 de categoria femenina, i la mitja seria unes 180 llicències.
1: Quan parlem de categories inferiors, estem parlant del bàsquet formatiu, oi?
0: Correcte.
1: Aquesta és una bona base per tenir un club important, fort.
0: Sí, a nivell de tant masculí com femení, doncs tindrem preminis i minis, que són nens i nenes que han començat escoletes. També hi ha 5 escoles que estan al voltant del bàsquet Lloret del club, que col·laborem mútuament, en què els nens comencen a jugar bàsquet i els entrenadors del bàsquet Lloret coordinen aquesta iniciació de bàsquet. I per nosaltres això és molt important per començar a créixer des de la base. Tindrem mini masculí i mini femení, i ens interessa doncs, que aquesta estructura vagi pujant amb els infantils, amb els cadets i amb els juniors.
1: Mm-hmm. Per acabar, pel que fa al sènior, tant masculí com femení, com es presenta aquesta nova temporada?
0: Doncs també amb canvis, han arribat jugadors i jugadores noves, sobretot et diria amb el femení, que hem hagut de pràcticament canviar tota la plantilla. El sènior femení el portaré jo i sortirem a Primera Catalana. Nosaltres comencem la competició a finals de setembre, farem alguns amistosos, entre ells el partit al Felip Becerro, i amb el sènior masculí ja comencen més d'hora. El 13 és la primera jornada a la pista del Martorell per la tarda, i també hi ha hagut alguns canvis de jugadors.
1: Quins són els reptes en aquest cas?
0: Doncs crec que el primer repte amb el sènior masculí és estar... Hem intentat fer un equip competitiu, estar el més a dalt possible. En Marc Siuran ha tornat com a entrenador, coneix molt bé el club, els jugadors, l'afició, i volem que l'equip doncs, estigui competint el més a dalt possible. I de cara al femení és mantenir la categoria.
1: Bernat, Elias, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio, per concedir aquesta entrevista. Que vagi molt bé aquest pròxim cap de setmana, aquesta nova edició del Memorial Felipe Ferro.
0: Molt bé, moltes gràcies. Així bé.
2: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.
1: Dos quarts de nou en punt del matí.

0: Xavier Segura, que torna de vacances, torna amb la previsió meteorològica. Bon dia.
1: Bon dia. Arrenquem setmana igual que vam acabar l'anterior. Per tant, amb calor intensa, canicular, temperatures totalment desbocades, clarament per sobre de la mitjana. Això sí, a partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa, amb xafogó marcada. Per tant, avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 a les zones més càlides de l'interior i tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els i prims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes, també aquí a la zona de la selva marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar, doncs, tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi, sobretot, provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures, que es normalitzaran i, per tant, l'ambient serà molt més suportable. Calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i, per tant, recuperarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suar i de valent.
0: Ja ho estem fent. Gràcies per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar, 21 graus i mig centígrads i la humitat relativa en l'aire, el 99%. Fem una altra repassada a la premsa del dia, als titulars, a les informacions més destacades de la jornada. Diari de Girona, en primera plana, destaca 3 de cada 10 gironins de més de 75 anys viuen sols. En l'apartat d'economia, les immobiliàries de Girona deixen de publicar pisos de lloguer per evitar el col·lapse. I en pobresa, la província de Girona acumula més de 300 famílies sense targetes moneder. En la apartat tradició, la plaça Major d'Olot s'omple amb els balls de la faràndula per festes d'altura i en fotografia il·lustrativa una rosada amb història fent referència a la quarta edició del Sant Pebrot, que reuneix 300 comensals a Santa Eugènia en una festa que recupera una antiga tradició d'aquest barri. El punt avui, tema monogràfic, nou curs, conflictes vells. El primer dia d'escola arrenca demà amb una vaga educativa que evidencia que el malestar docent persisteix. El diari Ara, l'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt i sacseja a Alemanya, amb fotografia il·lustrativa. A peu de plana, els sindicats demanen complicitat a les famílies durant la vaga i el primer viatge a Kiev dels enviats de Trump acaba sense concreció. Diari El País. El 90% dels espanyols culpen el Marroc per la crisi de Ceuta. I fotografia il·lustrativa. La ultradreta alemanya aconsegueix un triomf aclaparador en l'estat de Saxònia-Anhalt. El Mundo. El jutge investiga si un contracte de 15 milions va finançar el PSOE. I també amb imatge fuetada de la ultradreta alemanya que sacseja a Merz. Diari La Razón, enquesta que es tradueix amb aquest titular. Sánchez s'enfonsa, cau al 24,9% i perd 23 escons. I també amb una fotografia que acompanya aquesta notícia, Moncloa ja busca en Juan Jesús Vives un culpable que tapi la cronificació. Diari La Vanguardia. Els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. I a peu de plana, Zapatero intentarà justificar l'origen saudí de les seves joies. També llegim que l'oposició empresarial a la llei, hi ha oposició empresarial a la llei que regula l'actuació dels lobbies. A El Periódico de Catalunya, el Suprem rellevarà a 6 jutges anticorrupció. També es fa ressò de l'avenç ultra a Alemanya i que el govern desconfia de les investigacions del Marroc sobre l'entrada massiva a Ceuta. Finalment, el diari ABC. La davallada de l'esquerra deixa Sánchez sense socis. I l'exnúmero 2 de la intel·ligència del Marroc filtra informació sensible als hackers de Jabarut. Les notícies del 3cat.cat. Les notícies del 3cat Info són aquestes. L'extrema dreta arrasa a Saxònia-Anhalt, frega la majoria absoluta i opta a governar. Mentre el president de la Generalitat parla de la setmana de la Diada i un dia abans de l'inici del curs escolar. També a Barcelona, novetats al metro, es reprèn l'L9 i l'L10 Nord entre la Sagrera i Bon Pastor i s'obre l'enllaç de Catalunya. A nivell internacional, Sèrbia enterra Ratko Mladic i ressuscita uns fantasmes del passat que l'allunyen de la Unió Europea. Almenys 5 morts i diversos ferits en l'accident d'un avió d'Amazon a l'aeroport de Miami. I es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb i Mont-roig per risc d'incendi. Són altres de les informacions d'aquest dilluns.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Més informacions a Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar. El casal municipal de la gent gran es prepara per iniciar una nova temporada de cursos i tallers diversos, com sempre mantenint les propostes de més èxit, com el de memòria o el d'informàtica, i incorporant algunes novetats, com és el cas d'un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o bé el de robòtica amb Lego, entre altres. El regidor de la gent gran d'aquest departament, Alejandro Pérez, afegeix que es manté la gratuïtat de les propostes i s'amplien les places d'algunes activitats que tenien molta demanda. L'escoltem.
3: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
0: Altres novetats que cal destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball.
3: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de regioteràpia i Qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
0: També continuen les classes de llengua anglesa i les manualitats, amb la novetat que aquest any, de cara a les festes nadalenques, es farà un pessebre amb amigurumis. A veure si ho diem bé. Amigurumis, això sí. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i l'Ajuntament ha de seguir treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
3: Sabem de l'afortunats que som de tenir un casal municipal de la gent gran com el nostre. Això és gràcies a totes les persones que li donen vida amb el dia a dia, amb noves experiències, noves històries, però cada any tenim l'obligació de posar el nostre granet de sorra per millorar i que estigui a l'altura de la generació que ha fet de Lloret de Mar la ciutat que és avui en dia.
0: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat, o bé el 23 i 24 si són usuaris.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: 5 minuts i 3 quarts de 9 del matí. El Festival Literari Lloret Negre ha celebrat la seva 9a edició aquest cap de setmana amb una agenda molt farcida d'activitats. Entre tot, cal destacar l'entrega de premis de dissabte, que ara repassarem, i també el lliurament del Premi d'Honor a un referent del gènere negre, com és Andreu Martín. L'organitzadora del festival és Angelique Fitzner. La saludem, bon dia.
4: Hola, bon dia a tots i totes.
0: Pregunta obligada, qui ha guanyat aquesta edició de Lloret Negre?
4: Doncs, bueno, el suspens s'ha mantingut fins al final, fins al minut que s'ha obert, diguem, l'aplica, i la guanyadora de la millor novel·la de llengua castellana publicada el 2025 ha sigut per Marta Robles, amb la seva novel·la Amada Carlota, i la millor novel·la publicada en llengua catalana 2025 ha sigut per la novel·la Mort en diferit, al Toni Aira. O sigui, imagineu-vos, una passada ha sigut, bueno, una tensió absoluta, però bueno, fiel segell del gènere negre, no?
0: I tant. Angelique, per què s'han escollit aquestes obres?
4: Doncs han escollit aquestes obres després de quasi 300 novel·les rebudes. Ha sigut una passada, sobretot s'ha descobert, s'ha escollit aquestes novel·les en el cas d'Amada Carlota per la seva realitat, per la seva memòria, perquè no s'oblidi, perquè sempre dic jo, que, i ho diu el jurat també, que nosaltres al final els escriptors som sentència del que va passar i per no tornar a passar. Una novel·la de gènere negre, una novel·la, no desvelaré perquè des d'aquí fem no farem spoiler, però sobretot una novel·la realista, una novel·la de la societat. I en el cas de la novel·la de Mort en diferit de Toni Aira, lo mateix, o sigui, los entresijos, lo que hi ha darrere, no?, de les llums, de lo que veiem, lo que se cuece per darrere de la pantalla, bueno, des d'aquí puedo contar, no puedo contar más. No me dejan. El nivell literari ha sigut brutal, la construcció de personatges, l'argument, el desenlace, los giros, o sigui, tota la novel·la, la seva construcció, els seus pilars, i hi havia molt bona competència perquè teníem a Laia Vilaseca amb El duel de l'aigua i teníem també a Teresa Solana amb Carpe Diem, en novel·la catalana, tres novel·les superpotentíssimes, segon i tercer premi, que des d'aquí també us convido a tots i totes perquè les descobriu, perquè hi havia un nivell brutal. I en llengua castellana teníem Ernesto Mayo amb Kuklinski, teníem a Pedro Marina amb La mala hija, teníem també a Susana Martín Gijón amb La capitana i teníem també a José Mosteiro amb La última bèstia. Dir-vos que ha sigut brutal i que també hem donat un premi especial, que és el premi La pluma negra, per la novel·la més acceptada pels lectors, o sigui, en aquest cas s'ha fet dos distincions: la millor novel·la publicada pel jurat i per la seva construcció, i la seva millor novel·la pel públic, perquè per nosaltres el públic, la veu del dia a dia, per nosaltres també és un reflexe de l'opinió de les bones novel·les.
0: Explica'ns també, ho hem avançat, el Premi d'Honor, Andreu Martín.
4: Andreu Martín, bueno, com ja sabeu tots i totes, Andreu Martín és un referent, una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cultura, no només a novel·la negra, ha sigut guionista, ha sigut, a més, ha escrit còmics, ha sigut novel·la juvenil, ha deixat i deixa, seguirà deixant un legat impressionant que l'hem llegit, bueno, la gran majoria, amb novel·la negra ha escrit novel·les superbrutals, com Pròtesis, ha escrit novel·les, bueno, com al final Societat negra, que a més s'ha passat també a televisió. Per nosaltres som molt, molt, molt feliços d'haver donat aquest Premi d'Honor a una persona que s'ho mereix, una persona que segueix treballant perquè deixem la cultura com a bandera i, sobretot, la literatura com a eina de comunicació.
0: El festival en si, aquesta 9a edició, quina nota li posaries?
4: Bueno, és que jo, clar, jo crec que això...
0: Ets per interessada, sí.
4: Sí, però jo crec que en aquest cas, o sigui, a les xarxes ho demostren, els comentaris ho demostren, l'afluència de públic ho demostra, el Casal de l'Obrera estava a rebosar, o sigui, no s'hi cabia. Vam incloure també el teatre, les arts escèniques, Quantum, Sikorama, vam sumar la biblioteca, que el divendres era impressionant. És que jo crec que la nota és que... No sé què dir-vos, o sigui, jo crec que ni nosaltres mateixos sempre ho diem, treballem amb passió, amb cor, tot l'equip de Lloret Negre, i no sabem ben bé moltes vegades la magnitud, no?, del que som capaços de fer juntament amb el públic, amb els convidats i sobretot posar la mà d'apoyo de totes les institucions, patrocinadors i sobretot bueno, tots els regidors que ens van acompanyar. O sigui, és que la força fa una i diem, quina puntuació li posaries al teu cor? Sí, jo quina puntuació li poso al meu cor? Quan tenim sentiments, és que això simplement, bueno, pues és, jo crec que fem màgia. Donem i oferim, no sé, algo diferent, una gran família. Jo crec que més enllà d'una gran família és un lloc de trobades, de veus valientes i sobretot de compartir i aprendre i enriquir-nos de maestros que al final bueno, pues, ens ofereixen tot el millor. Jo crec que el valor és la riquesa de tothom.
0: Per acabar,
4: seria el gran valor.
0: Angelique, quina és la propera cita que teniu a l'agenda?
4: Ah, bueno, és que aquí no s'acaba todo, eh? O sea, cuidado, que esto es como las mil y una noches. Propera cita, Festival de Género Negro de Cine, Festival Policíaco, Festival, el primer y únic festival d'Espanya de cine negro policíaco y social, Film Festival Lloret Negre, apuntar a l'agenda 16, 17 i 18 d'octubre i se farà la discoteca Revolution. O sigui, com l'any passat, una experiència única per viure, per disfrutar-la, per tot el festival, com ja sabeu, sempre obert i gratuït, i disfrutarem de pel·lícules a nivell internacional i curtmetratges, conferències, bueno, tallers, una passada. El Festival de Cinema també s'ha convertit en un referent, perquè, clar, al final, bueno, pues, el que diem, no? La cultura forma part de tots nosaltres i ara ja pues, anem al cinema.
0: Doncs l'enhorabona per la part que et toca, Angelique Fitzner. Gràcies per atendre la trucada de la ràdio i ens apuntem a l'agenda aquests dies del mes d'octubre.
4: Gràcies a tots i totes. Gràcies i a vosaltres. Un petó.
2: Bon dia, bona hora.
0: 11 minuts i arribem a les 9 del matí. Aquest dimarts i també el pròxim cap de setmana les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar i de quina manera? El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de la Mare de Déu Trobades. Els veïns ja preparen les activitats de festa major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. Però abans, demà mateix, hi haurà un repic de campanes a motiu de la missa que se celebrarà a les 10 del matí. I la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Ara ho comentem.
5: Qui impulsa el repic de campanes és en Lluís Riera. Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Lluís, explica'ns una mica, perquè farà repic a les campanes tant demà, que és el 8 de setembre, com dissabte i diumenge. Explica'ns què és el que has preparat.
6: Bueno, doncs, seguint una mica la iniciativa que tenim aquí a les Alegries de recuperar el toc manual de campanes, doncs, com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, tres quarts de 10, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els tres tocs. I això és l'avís abans de la missa. Al final de la missa, llavors farem un repic de festa major, que és fer sonar les campanes amb alegria, com avisant que estem a la setmana de la Festa Major de les Alegries, que era l'antiga primera festa major del poble, no? Uh-huh. Llavors, el dissabte, el dia 12, a les 8 del vespre, es torna a fer un repic de campanes de Festa Major, recordant que l'endemà hi ha la festa a les Alegries. I això es fa el repic aquest de Festa Major, que es fan sonar les tres campanes alegrement, i introduirem una mica de melodia dels Goigs de les Alegries. Es pot fer una mica d'introducció amb el toc de campanes, una mica de goig, però sempre amb el repic a tot drap, no? Mm. I el dia de la festa tornarem a avisar a la missa, que farem una missa matinera de pagès, molt aviat al dematí, i llavors a 9:15 farem el primer avís, les 12 batallades una altra vegada amb el primer toc, a les 9:20 es torna a fer el segon avís, i a les 9:25 el tercer avís. I a 2:15 hi ha un bateig aquí a l'ermita, i llavors farem un trillo de bateig, que és com el de la Festa Major, però específic pels batejos, que és un moment d'alegria per l'Església, perquè rep un nou cristià, i llavors es fa un repic una mica especial. I aquest any, a les preses han recuperat un toc antic que té una melodia molt divertida, que es diu "Que contents que estan la gent, estan de poder tenir un infant. El campaner diu que també, perquè la paga, pagaran molt bé", no? És la cançoneta que ens serveix de guia per tocar el repic aquest, o el trillo, que en diuen a la zona d'Olot.
5: I això
6: serà tot el programa que fem.
5: La idea és que mentre fas el repic la gent canti aquesta cançó?
6: Si volen, sí. Això, ja ho vam fer-ho... Perquè aquest any, jo l'any passat, fa 2 anys vaig anar a Olot a fer l'escola de campaners, ja vaig aprovar el curs, i llavors aquest any m'he dedicat a anar a diferents campanars per veure els diferents tocs, com ho fan cada lloc, no? I hem anat a la catedral de de Tarragona, hem anat a l'Església del Pi a Barcelona, hem anat a les Borges Blanques, hem anat a Mataró, i a les Borges Blanques ensenyen uns tocs populars, més que litúrgics, no? I aquests tocs tenen cançons a darrere, com aquesta del bateig, que ja vam fer a la festa del traginer al gener, vam fer, a l'arribar als gegants, vam fer aquest toc específic dels gegants i vam repartir el cant perquè el cantessin la gent, i va agradar molt, no? Va tenir molt d'èxit, i ho tornarem, si Déu vol, ho tornarem a fer aquest diumenge.
5: Doncs segur que també serà un èxit. En tot cas, Lluís, ja deies, no?, que teniu la voluntat de recuperar aquest toc de campanes manual. Fa uns mesos, de fet, vas formar diferents persones i a la Festa Major es va fer un repic conjunt a diferents temples del municipi. Com va anar? Estàs sortint bé, això de voler fomentar aquest toc manual?
6: Bueno, nosaltres anem a poc a poc, eh? Això va ser el Sant Romà passat. Vam reunir 20 voluntaris i els hi va ensenyar el repic de Festa Major, i llavors van fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, i els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar. O sigui que anem a poc, ara ja saben el repic de Festa Major, el de Nadal, el toc de missa. O sigui, anem fent a poc amb la gent que va venint, hi ha 20 voluntaris, i a poc anirem ampliant el repertori aquest, no?
5: A poc i bona lletra. I què diries que fa especial aquest repic de campanes manual? Per què us agrada de fomentar-lo?
6: Bé, aquí el darrer casament que va haver-hi, vam fer un repic al sortir del casament, i la gent va sortir tota mirant el campanar com si fos un concert, i al final els vaig dir: "Escolta, però això no és un concert, això és és una festa, no?" Vull dir que la gent agrada, no? Llavors, a poc, si es va posant en valor aquest patrimoni que tenim, i que abans de nosaltres, per exemple, en Josep Ostric, doncs, va fomentar que les campanes d'aquí a les Alegries toqués i va fer tot uns artilugis amb, amb unes màquines de rentar i es va fer tots uns invents que en tenia un, en sabia ell i ho va fer tot automàtic amb, que ho va fer, doncs anar recuperant aquests tocs, aquesta il·lusió que tenim aquí a les Alegries, doncs si es pot anar escampant pels altres esglésies i campanars, doncs també és bonic.
5: I tant, no? Que sí. Però... I tant que sí, doncs un dels atractius de la Festa Major de les Alegries que arribarà doncs, amb totes les activitats d'aquest diumenge, però que ja sentirem aquest repic a la missa de demà i també a la vigília dissabte al vespre. Lluís Riera, moltíssimes gràcies per compartir-ho i esperem que vagi molt i molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, a reveure.
2: Bon dia, bona hora.
0: Hi ha 4 minuts per arribar a les 9 en punt del matí, a punt esportiu, molt positiu. Miguel Molina ha guanyat les 6 hores de cota al circuit de les Amèriques en la 5a prova del Mundial de Resistència. El Ferrari número 50 amb el lloretenc i els seus companys d'equip, Antonio Foco i Niklas Nielsen, han pujat a l'esglaó més alt del podi aprofitant un problema hidràulic de Toyota. I és que l'equip format per Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick De Vries lideraven la cursa en el tram final de la prova i tot feia indicar que s'endurien el triomf. Quan només faltaven 15 minuts per acabar, però aquesta avaria ha condemnat l'equip japonès i el Ferrari número 50, el de Miguel Molina, ha heretat el triomf. La pròxima prova del Mundial de Resistència serà el cap de setmana del 25 i 27 de setembre al Japó, a les 6 hores de Fuji. I un altre punt esportiu és que el Club de Futbol Lloret ha guanyat la 22a edició del torneig triangular Selva Marítima, que es disputa cada estiu en pretemporada. El conjunt lloretenc es va fer seu el trofeu per segon any consecutiu després d'empatar contra la Unió Esportiva Tossa i guanyar davant del Club Deportiu Blanes. La cita es va celebrar a la ciutat esportiva de Blanes. En la primera part, el Lloret es va enfrontar al Tossa en un partit que va acabar amb el resultat d'empat a 0. En el segon partit, els lloretencs van jugar contra l'equip anfitrió, el Blanes, amb un triomf contundent de 0-3. Ja en l'últim partit, Blanes i Tossa van empatar a 0 i, per tant, el Lloret es va proclamar guanyador del triangular. L'entrenador Amos Gasca es mostra doncs, molt satisfet amb el resultat i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que també és equip, recordem, de Primera Catalana. Escoltem les declaracions de l'entrenador lloretenc.
7: En general, molt contents perquè bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància. A partir d'aquí hem vist dos partits bastant diferents. Amb el Tossa ens ha costat tenir la pilota, ens ha costat arribar. Crec que el Tossa ha sigut una mica millor que nosaltres, però que segurament l'empat era just. I bueno, el perdre els penals ens feia que havíem de guanyar el Blanes i esperar a que el Tossa no guanyés, que és el que ha passat. I amb el Blanes crec que ens ha costat entrar, però que sí que a partir del minut 10-15 hem sigut força superiors.
0: El Club de Futbol Lloret encara ara la recta final de la pretemporada i el pròxim dissabte disputarà l'últim partit de preparació. Serà a casa davant de la Unió Esportiva Torroella.

I així arribem a la fi del programa d'avui, on hem destacat les conferències motivacionals a Lloret de Mar, que tirarà endavant l'empresa Gimentors. El passat mes de març ja va realitzar una conferència amb l'actriu i humorista Paz Padilla i també una altra ponència sobre humor i salut mental amb Joaquín Caserta. Avui hem parlat amb un dels fundadors, Cesc Gálvez, que ens ha comentat les pròximes ponències que acollirà l'Hotel Evenia aquí, a Lloret de Mar. Hem fet un repàs als esports, també hem parlat de bàsquet, que es prepara una nova edició del Memorial Felipe Cerro, que ens ha donat prou detalls el director esportiu del club, Bernat Elias. I també hem repassat les diferents propostes de cursos i tallers que s'ofereixen aquesta temporada al Casal Municipal de la Gent Gran, així com unes valoracions de com ha anat el Festival Lloret Negre aquest cap de setmana amb l'organitzadora

0: modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades.

0: a les 10, doncs un quart d'hora abans de missa, 3:15, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 es fa, torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els 3 tocs. I això és l'avís abans de la missa.
1: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de festa major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de festa major de les alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte, dia 12, a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de festa major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la festa de les alegries. Sonaran les 3 campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goig a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa, tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la festa de les alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
0: Això va ser el Sant Romà passat, vam reunir 20 voluntaris i els hi va ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar, o sigui que anem a poc a poc.
1: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni. La Festa Major de les Alegries arribarà aquest dimarts i s'allargarà fins al cap de setmana.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions.

0: Kiss.
1: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe, en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
4: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica,

0: es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
1: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i Qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
0: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
2: La previsió del temps.
0: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem com sempre amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
3: Bon dia. Arrenquem setmana igual que vam acabar l'anterior. Per tant, amb calor intensa, canicular, temperatures totalment desbocades clarament per sobre de la mitjana. Això sí, a partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa, amb xafogó marcada. Per tant, avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 les zones més càlides de l'interior i tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els iprims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes, també aquí a la zona de la selva marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi sobretot provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures que es normalitzaran i, per tant, l'ambient serà molt més suportable, calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i, per tant, recuperarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suar i de valent.
0: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 27 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: L'estil mediterrani. Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical

0: sugar.
1: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
2: A les 10. Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Ja es poden recollir les senyeres al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Lloret de Mar per fer-les onejar als balcons i façanes el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. La regidora de Cultura, Vereda López, anima tothom que estigui empadronat a Lloret i en vulgui una a acostar-se a l'edifici de Can Saragossa i demanar la seva senyera. Això sí, tindran preferència a les persones que no n'han recollit cap des de fa 3 anys.
4: A Can Saragossa ja es poden recollir les senyeres de Catalunya perquè tots els lloretencs i lloretenques puguem lluir els nostres balcons al dia 11 de setembre. Recordar que cal portar el DNI per demostrar la vostra residència a Lloret i també recordar que el número de senyeres és limitat i que, per tant, tindran prioritat aquelles persones que no la van recollir fa 3 anys. Us animem a tothom a passar per Can Saragossa i recollir la vostra senyera.
3: Les senyeres es reparteixen, com ha dit la regidora, a Can Saragossa fins a acabar existències.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

0: Valentina, porta-lo, crele!
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.

0: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a un quart de quatre de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins als llocs dels fets s'hi van mobilitzar 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya de bany, 9 de les quals al litoral gironí. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
1: Altres notícies.
2: José Elías compartirà la seva experiència empresarial en una entrevista oberta a Lloret de Mar el 18 de setembre. El de Badalona es va fer milionari després d'haver-se arruïnat 2 vegades abans de complir els 33 anys. La seva trajectòria empresarial va fer un gir l'any 2009, quan va fundar la comercialitzadora Oros Energia, l'embrió del que avui és Audac Renovables. De la seva experiència, dels seus èxits i també dels seus fracassos en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'hotel Evenia Olímpic de Lloret de Mar. Serà el pròxim 18 de setembre i l'activitat arribarà de la mà del moviment G-Mentors. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per fer un salt tant en l'àmbit personal com professional. De fet, el seu lema és clar. No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses. L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que G-Mentors portarà a Lloret de Mar. Cesc Galvez, el seu cofundador, explica que el projecte va néixer a Girona amb la voluntat d'apropar referents de diferents àmbits, tant nacionals com internacionals. Escoltem-lo.
3: Pues mira, a Lloret vàrem començar amb la Paz Padilla, que venia, pues, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica, pues, també té una part que és la vessant que parla del dol. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava, pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després, pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és, pues, un emprenedor d'èxit amb més de 180 empreses i amb un patrimoni, pues, dit per Forbes, d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero.
2: Addicionalment, també oferiran una jornada gastronòmica que pretén aportar el coneixement de gent líder en el seu sector i afegir el valor que té la salut dins de l'art culinària amb noms destacats com Joan Roca, Paco Roncero i Xevi Verdaguer. Les diferents jornades

0: la Fundació Climent Guitart. Cesc Galvez posa l'accent en aquesta voluntat de fer territori i implicar el teixit local.
1: I saber que sempre doncs, tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti doncs, inventors de Lloret, que les empreses que participin al màxim doncs, el 90% siguin empreses de Lloret i que el públic doncs, sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari doncs, serà doncs, per una empresa que porti doncs, per la gent de Lloret.
0: Per assistir a l'entrevista amb José Elías prevista per el 18 de setembre a l'auditori de l'Hotel Avenida Olímpic, cal reservar entrades a través del web de Gimentors.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades. El veïnat ja prepara les activitats de festa major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. Però abans hi haurà un repic de campanes amb motiu de la missa, que se celebrarà a les 10 del matí. I a la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Escoltem ara a Lluís Riera, qui s'encarregarà de fer repicar manualment les campanes.
4: Com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, 9:45, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els tres tocs. I això és l'avís abans de la missa.
3: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de festa major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de festa major de les alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte dia 12 a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de festa major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la festa de les alegries. Sonaran les tres campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goigs a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa, tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la festa de les alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
4: Això va ser el Sant Romà passat, vam reunir 20 voluntaris i els hi vam ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, i els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar. O sigui que anem a poc a poc.
3: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni. La Festa Major de les Alegries arribarà aquest dimarts i s'allargarà fins al cap de setmana.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de Festa Major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar. Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Miguel Molina ha guanyat les 6 hores de cota al circuit de les Amèriques en la 5a prova del Mundial de Resistència. El Ferrari número 50 amb el lloretenc i els seus companys d'equip Antonio Fuoco i Niklas Nielsen han pujat a l'esglaó més alt del podi aprofitant un problema hidràulic de Toyota. I és que l'equip format per Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick De Vries lideraven la cursa en el tram final de la prova i tot feia indicar que s'han durien el triomf. Quan només faltaven 15 minuts per acabar, però, aquesta avaria ha condemnat l'equip japonès i el Ferrari número 50, el de Miguel Molina, ha heretat el triomf. Es tracta de la primera victòria de la temporada, tot i que ja sense opcions de lluitar pel títol. Ha estat en una cursa molt complicada que ha començat amb una pista humida i que s'ha assecat després i en la que també s'han vist diversos cotxes de seguretat que han trencat totes les estratègies. El podi de les 6 hores de cota l'han completat l'equip Cadillac en segona posició, mentre que Alpine ha estat el tercer classificat. Després de 5 curses, Miguel Molina, Antonio Fuoco i Niklas Nielsen ocupen la 7a plaça de la classificació del Mundial de Pilots amb 54 punts. Els líders són René Rast i Robin Fringe, de BMW, que sumen 75 punts, els mateixos que Kobayashi, Conway i De Vries, de Toyota. Pel que fa a la classificació de constructors, el líder segueix sent Toyota, amb 140 punts, seguit de BMW, amb 131, i de Ferrari, amb 114. La pròxima prova del Mundial de Resistència serà el cap de setmana del 25 al 27 de setembre, al Japó, en les 6 hores de Fuji. Seguint en esports, el Club de Futbol Lloret ha guanyat la 22a edició del torneig triangular Selva Marítima que es disputa cada estiu en pretemporada. El conjunt lloretenc es va fer amb el trofeu per segon any consecutiu després d'empatar contra la Unió Esportiva Tossa i guanyar davant del Club Deportiu Blanes. La cita es va celebrar a la ciutat esportiva de Blanes. En la primera part, el Lloret es va enfrontar al Tossa en un partit que va acabar amb el resultat d'empat a 0. En el segon partit, els lloretencs van jugar contra l'equip anfitrió, el Blanes, amb un triomf contundent de 0-3. Ja en l'últim partit, Blanes i Tossa van empatar a 0 i, per tant, el Lloret es va proclamar guanyador del triangular. L'entrenador Amós Gasca es mostra satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que també és equip de la primera catalana.
4: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància. A partir d'aquí hem vist dos partits bastant diferents. Amb el Tossa ens ha costat tenir la pilota, ens ha costat arribar. Crec que el Tossa ha sigut una mica millor que nosaltres, però que segurament l'empat era just. I, bueno, el perdre els penals ens feia que havíem de guanyar el Blanes i esperar a que el Tossa no guanyés, que és el que ha passat. I amb el Blanes crec que ens ha costat entrar, però que sí que a partir del minut 10-15 hem sigut força superiors.
3: El Club de Futbol Lloret encara la recta final de la pretemporada i el pròxim dissabte disputarà l'últim partit de preparació. Serà a casa davant de la Unió Esportiva Torroella.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: A l'estiu, nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Andreu Martín és el gran protagonista de la novena edició de Lloret Negre. L'escriptor ha rebut el Premi d'Honor del Festival en reconeixement a tota una trajectòria dedicada a la cultura i especialment a la literatura negra. Martín és un dels grans referents del gènere i al llarg de la seva carrera també ha treballat com a guionista i autor de còmics i literatura juvenil. Entre les seves obres més conegudes hi ha Pròtesis i Societat Negra, aquesta última també adaptada a la televisió. Des de Lloret Negre, Angelique Fitzner ha destacat la trajectòria de l'escriptor i el seu compromís amb la cultura i la literatura com a eina de comunicació.
3: Andreu Martín és un referent, una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cultura, no només a novel·la negra, ha sigut guionista, ha sigut, a més, ha escrit còmics, ha sigut novel·la juvenil, ha deixat i deixa, seguirà deixant un legat impressionant que l'hem llegit, bueno, la gran majoria, amb novel·la negra, ha escrit novel·la superbrutals, com Pròtesis, ha escrit novel·les, bueno, com al final Societat Negra, que a més s'ha passat també a televisió. Per nosaltres som molt, molt, molt feliços d'haver donat aquest Premi d'Honor a una persona que s'ho mereix.
2: Pel que fa als Premis Literaris, Marta Robles ha guanyat el guardó a millor novel·la de llengua castellana publicada el 2025 per Amada Carlota. En català, el premi ha estat per Toni Aire amb Mort en diferit. Les dues obres han estat escollides entre prop de 300 novel·les presentades al festival. En el cas de Marta Robles, el jurat n'ha valorat especialment el component realista i la memòria, mentre que de l'obra de Toni Aire n'ha destacat la construcció dels personatges, l'argument, el desenllaç i els girs de la trama. El festival també ha entregat el premi La Pluma Negra, que reconeix la novel·la més valorada pels lectors. La novena edició del Festival Lloret Negre ha comptat amb una bona afluència de públic i diverses activitats repartides entre diferents espais del municipi. I l'esdeveniment ja mira cap a la seva propera cita, el Festival de Cinema Negre Policíac i Social, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d'octubre a la discoteca Revolution amb entrada gratuïta.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Tu poses el ritme.
2: Nova Ràdio Lloret.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: song.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
3: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
2: Altres novetats per destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball, amb un taller de defensa personal sènior, un taller de risoteràpia i qigong, sessions basades a la pràctica d'exercicis suaus de mobilitat. Continuen també les classes d'anglès i les manualitats amb la novetat que aquest any, de cara a les festes de Nadal, es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
3: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
2: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
1: La previsió del temps.
2: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
4: Bona tarda. A partir d'avui, a poc, el mercuri anirà baixant, però poc ho notarem perquè venim de molt amunt i, per tant, la calor serà intensa. Ja fou marcada. Avui tornarem a superar amb molta facilitat els 30 graus aquí a Lloret. Es fregaran els 40 les zones més càlides de l'interior, tot plegat amb sol, calma, alguns núvols, els prims totalment inofensius. Dimarts, situació encara força semblant, però totes les mirades estan posades de cara al dimecres, quan arribarà un canvi de temps important. Ens creuarà un front fred que reactivarà la inestabilitat. S'esperen xàfecs, tempestes que poden ser fortes també aquí a la zona de la selva marítima. Per tant, precaució, perquè tenim molta calor acumulada i aquest xoc de masses d'aire pot provocar tempestes realment intenses i alguns aiguats. Ho anirem seguint amb molta atenció i aquest canvi sobretot provocarà una clara i contundent baixada de les temperatures que es normalitzaran i, per tant, l'ambient serà molt més suportable. Calor normalitzada per les dates a partir del dimecres i nits més fresques, més respirables i, per tant, recuperarem aquest ambient més propi ja del setembre, de finals d'estiu, que no pas de plena canícula. Fins llavors tocarà suar i de valent.
2: Moltes gràcies, Xavi. Aquesta tarda una temperatura de 28 graus centígrads a Lloret de Mar.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: L'estil mediterrani. Les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a 3:15 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins als llocs dels fets s'hi van mobilitzar 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya de bany, 9 de les quals al litoral gironí. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
0: Altres notícies.
2: José Elías compartirà la seva experiència empresarial en una entrevista oberta a Lloret de Mar el 18 de setembre. El de Badalona es va fer milionari després d'haver-se arruïnat 2 vegades abans de complir els 33 anys. La seva trajectòria empresarial va fer un gir l'any 2009, quan va fundar la comercialitzadora Oros Energia, l'embrió del que avui és Audax Renovables. De la seva experiència, dels seus èxits i també dels seus fracassos en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'Hotel Evenia Olímpic de Lloret de Mar. Serà el pròxim 18 de setembre i l'activitat arribarà de la mà del moviment G-Mentors. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per fer un salt tant en l'àmbit personal com professional. De fet, el seu lema és clar. No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses. L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que G-Mentors portarà a Lloret de Mar. Cesc Galvez, el seu cofundador, explica que el projecte va néixer a Girona amb la voluntat d'apropar referents de diferents àmbits, tant nacionals com internacionals. Escoltem-lo.
3: Pues mira, a Lloret varen començar amb la Paz Padilla, que venia, pues, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica, pues, també té una part que és la vessant que parla del dol. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava, pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després, pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és, pues, un emprenedor d'èxit amb més de 180 empreses i amb un patrimoni, pues, dit per Forbes, d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero.
2: Addicionalment, també oferiran una jornada gastronòmica que pretén aportar el coneixement de gent líder en el seu sector i afegir el valor que té la salut dins de l'art culinària amb noms destacats com Joan Roca, Paco Roncero i Xevi Verdaguer. Les diferents jornades, explica Galvez, estan obertes a qualsevol persona, tant empresaris com ciutadania en general. La voluntat és que cada activitat aporti coneixements i eines als assistents. A més, G-Mentors manté un vessant solidari i de proximitat, en part de la recaptació destinada a entitats del territori. En el cas de Lloret de Mar, una de les entitats beneficiàries és la Fundació Climent Guitart. Cesc Galvez posa l'accent en aquesta voluntat de fer territori i implicar el teixit local.
3: I saber que sempre, doncs, tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti, doncs, G-Mentors de Lloret, que les empreses que participin al màxim, doncs, el 90% siguin empreses de Lloret i que el públic, doncs, sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari, doncs, serà, doncs, per una empresa que porti, doncs, per la gent de Lloret.
2: Per assistir a l'entrevista amb José Elías prevista per al 18 de setembre a l'auditori de l'Hotel Avenida Olímpic, cal reservar entrades a través del web de G-Mentors.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Roma.

0: amor.
1: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
2: Ritme, ritme, la teu. Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades. El veïnat ja prepara les activitats de festa major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. Però abans hi haurà un repic de campanes amb motiu de la missa, que se celebrarà a les 10 del matí. I a la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Escoltem ara a Lluís Riera, qui s'encarregarà de fer repicar manualment les campanes.
3: Com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, 3:15, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els 3 tocs. I això és l'avís abans de la missa.
2: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de festa major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de festa major de les Alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte dia 12 a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de festa major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la festa de les Alegries. Sonaran les 3 campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goigs a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa, tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la festa de les Alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
3: Això va ser el Sant Romà passat. Vam reunir 20 voluntaris i els hi vam ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar. O sigui que anem a poc.
2: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni. La Festa Major de les Alegries arribarà aquest dimarts i s'allargarà fins al cap de setmana.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Despacito.
1: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 10:10 i 10:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
2: Ritme a l'estiu.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: 90.2 FM.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Andreu Martín és el gran protagonista de la novena edició de Lloret Negre. L'escriptor ha rebut el Premi d'Honor del Festival en reconeixement a tota una trajectòria dedicada a la cultura i especialment a la literatura negra. Martín és un dels grans referents del gènere i al llarg de la seva carrera també ha treballat com a guionista i autor de còmics i literatura juvenil. Entre les seves obres més conegudes hi ha Pròtesis i Societat Negra, aquesta última també adaptada a la televisió. Des de Lloret Negre, Angelique Fitzner ha destacat la trajectòria de l'escriptor i el seu compromís amb la cultura i la literatura com a eina de comunicació.
3: Andreu Martín és un referent, una persona que ha dedicat tota la seva vida a la cultura, no només a novel·la negra, ha sigut guionista, ha sigut, a més, ha escrit còmics, ha sigut novel·la juvenil, ha deixat i deixa, seguirà deixant un legat impressionant que l'hem llegit, bueno, la gran majoria, amb novel·la negra, ha escrit novel·les superbrutals, com Pròtesis, ha escrit novel·les, bueno, com al final Societat Negra, que a més s'ha passat també a televisió. Per nosaltres som molt, molt, molt feliços d'haver donat aquest Premi d'Honor a una persona que s'ho mereix.
2: Pel que fa als premis literaris, Marta Robles ha guanyat el guardó a millor novel·la de llengua castellana publicada el 2025 per Amada Carlota. En català, el premi ha estat per Toni Aire amb Mort en diferit. Les dues obres han estat escollides entre prop de 300 novel·les presentades al festival. En el cas de Marta Robles, el jurat n'ha valorat especialment el component realista i la memòria, mentre que de l'obra de Toni Aire n'ha destacat la construcció dels personatges, l'argument, el desenllaç i els girs de la trama. El festival també ha entregat el premi La Pluma Negra, que reconeix la novel·la més valorada pels lectors. La novena edició del Festival Lloret Negre ha comptat amb una bona afluència de públic i diverses activitats repartides entre diferents espais del municipi. I l'esdeveniment ja mira cap a la seva propera cita, el Festival de Cinema Negre Policíac i Social, que se celebrarà els dies 16, 17 i 18 d'octubre a la discoteca Revolution amb entrada gratuïta.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: i en acabar, el repic de Festa Major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries, una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ritme a l'estiu.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: L'11 i 12 de setembre, Lloret mira el cel. Arriba una nova edició del Lloret Drone Festival a les 9 del vespre a la platja de Lloret. Més de 300 drons dibuixaran figures espectaculars al cel al ritme de la música en directe en una experiència immersiva, sostenible i per a tots els públics. Dos dies, dos espectacles diferents al cel de Lloret. Descobreix-los a lloret.cat/dronefestival. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. El casal municipal de Gent Gran comença nova temporada amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Com sempre, es mantenen les propostes que tenen més èxit, com els cursos de memòria o informàtica, i s'incorporen també noves propostes com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, o un de robòtica amb Lego, entre d'altres. Ens en dona més detalls Alejandro Pérez, regidor de Gent Gran. Segons assegura, enguany es manté la gratuïtat de les activitats i també s'amplien les places de les quals tenen més demanda.
3: Cada any tractem d'adaptar-nos a les necessitats, inquietuds i prioritats de la nostra gent gran. I com ja vàrem fer l'any anterior, incorporem nous cursos i activitats que van ser provats durant la Setmana de la Gent Gran i que van tenir un gran èxit. Mantenim els nostres cursos gratuïts, augmentem alguns grups per tal de no deixar ningú enrere, com pot ser amb el curs de la memòria, donem continuïtat als cursos d'informàtica, afegim nous nivells de cursos anteriors i alhora presentem novetats com un curs de Canva, el viatger digital per dissenyar experiències i rutes culturals, ofimàtica bàsica, robòtica amb Lego, producció audiovisual amb intel·ligència artificial, etc.
2: Altres novetats per destacar són les que hi ha a l'àrea d'activitat física, música i ball, amb un taller de defensa personal sènior, un taller de risoteràpia i qigong, sessions basades a la pràctica d'exercicis suaus de mobilitat. Continuen també les classes d'anglès i les manualitats amb la novetat que aquest any, de cara a les festes de Nadal, es farà un pessebre amb amigurumis, nines i ninots fets amb ganxet. El regidor creu que Lloret ha d'estar orgullós d'aquest casal i que l'Ajuntament ha de continuar treballant per oferir propostes de qualitat als seus usuaris.
3: En quant als cursos d'activitats físiques, música i balls, presentem tres novetats, com pot ser el taller de defensa personal sènior, taller de risoteràpia i qigong, que van tenir molt d'èxit durant la Setmana de la Gent Gran i que esperem que durant l'any la nostra gent gran pugui continuar gaudint d'aquestes activitats saludables, tant físicament com mentalment.
2: Les inscripcions dels cursos s'obriran dilluns vinent, 14 de setembre. Fins al dia 20 també es podran fer en línia. Qui prefereixi inscriure's de manera presencial podrà fer-ho el 21 i 22 si té el carnet de jubilat o bé el 23 i 24 en cas de ser usuaris.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort aquest cap de setmana mentre es banyava a la platja de Lloret. L'avís es va rebre dissabte a 3:15 de la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va treure l'home de l'aigua inconscient i li van practicar les maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fins als llocs dels fets s'hi van mobilitzar 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra a banda de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des de que el 15 de juny va començar la campanya de bany, 9 de les quals al litoral gironí. Des de Protecció Civil es recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors. Cal evitar banyar-se si un no es troba bé o si es nota cansament i s'han de seguir sempre les indicacions del servei de socorrisme.
0: Altres notícies.
2: José Elías compartirà la seva experiència empresarial en una entrevista oberta a Lloret de Mar el 18 de setembre. El de Badalona es va fer milionari després d'haver-se arruïnat 2 vegades abans de complir els 33 anys. La seva trajectòria empresarial va fer un gir l'any 2009, quan va fundar la comercialitzadora Oros Energia, l'embrió del que avui és Audax Renovables. De la seva experiència, dels seus èxits i també dels seus fracassos en parlarà en una entrevista oberta a tothom a l'auditori de l'hotel Ebenia Olímpic de Lloret de Mar. Serà el pròxim 18 de setembre i l'activitat arribarà de la mà del moviment G-Mentors. Els organitzadors es defineixen com un entorn on persones amb ambició, inquietud i ganes de créixer es reuneixen per fer un salt tant en l'àmbit personal com professional. De fet, el seu lema és clar. No vens a escoltar xerrades, vens a canviar com penses. L'entrevista a José Elías serà una de les diferents activitats que G-Mentors portarà a Lloret de Mar. Cesc Galvez, el seu cofundador, explica que el projecte va néixer a Girona amb la voluntat d'apropar referents de diferents àmbits, tant nacionals com internacionals. Escoltem-lo.
3: Pues mira, a Lloret varen començar amb la Paz Padilla, que venia, pues, bueno, és una persona que, independentment de la seva tasca que fa com a còmica, pues, també té una part que és la vessant que parla del dol. Després vam tenir el Joaquín Caserta, que parlava, pues, també d'una manera des d'un actor de tots els temes de salut mental de les persones. Després, pues, tenim el José Elías, pues, bueno, que a fi de comptes està en boga i és, pues, un emprenedor d'èxit amb més de 180 empreses i amb un patrimoni, pues, dit per Forbes, d'un bilió d'euros i que és una persona que ha començat de zero.
2: Addicionalment, també oferiran una jornada gastronòmica que pretén aportar el coneixement de gent líder en el seu sector i afegir el valor que té la salut dins de l'art culinària amb noms destacats com Joan Roca, Paco Roncero i Xevi Verdaguer. Les diferents jornades, explica Galvez, estan obertes a qualsevol persona, tant empresaris com ciutadania en general. La voluntat és que cada activitat aporti coneixements i eines als assistents. A més, G-Mentors manté un vessant solidari i de proximitat, en part de la recaptació destinada a entitats del territori. En el cas de Lloret de Mar, una de les entitats beneficiàries és la Fundació Climent Guitart. Cesc Galvez posa l'accent en aquesta voluntat de fer territori i implicar el teixit local.
3: I saber que sempre, doncs, tenim aquest valor solidari, que sempre som i fem territori, que ens agrada que la gent de Lloret se senti, doncs, G-Mentors de Lloret, que les empreses que participin al màxim, doncs, el 90% siguin empreses de Lloret i que el públic, doncs, sigui de Lloret. I que l'acte solidari i l'empresa solidari, doncs, serà, doncs, per una empresa que porti, doncs, per la gent de Lloret.
2: Per assistir a l'entrevista amb José Elías prevista per el 18 de setembre a l'auditori de l'Hotel Avenida Olímpic, cal reservar entrades a través del web de G-Mentors.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Que aquest cant ressoni més enllà del crit. Que no em perdi en l'afany d'un somni escrit, sinó en la veritat,

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Miguel Molina ha guanyat les 6 hores de cota al circuit de les Amèriques en la cinquena prova del Mundial de Resistència. El Ferrari número 50 amb el lloretenc i els seus companys d'equip Antonio Fuoco i Niklas Nielsen han pujat a l'esglaó més alt del podi aprofitant un problema hidràulic de Toyota. I és que l'equip format per Kamui Kobayashi, Mike Conway i Nick De Vries lideraven la cursa en el tram final de la prova i tot feia indicar que s'endurien el triomf. Quan només faltaven 15 minuts per acabar, però, aquesta avaria ha condemnat l'equip japonès i el Ferrari número 50, el de Miguel Molina, ha heretat el triomf. Es tracta de la primera victòria de la temporada, tot i que ja sense opcions de lluitar pel títol. Ha estat en una cursa molt complicada que ha començat amb una pista humida i que s'ha secat després i en la que també s'han vist diversos cotxes de seguretat que han trencat totes les estratègies. El podi de les 6 hores de cota l'han completat l'equip Cadillac en segona posició, mentre que Alpine ha estat el tercer classificat. Després de 5 curses, Miguel Molina, Antonio Fuoco i Niklas Nielsen ocupen la setena plaça de la classificació del Mundial de Pilots amb 54 punts. Els líders són René Rast i Robin Fringe, de BMW, que sumen 75 punts, els mateixos que Kobayashi, Conway i De Vries, de Toyota. Pel que fa a la classificació de constructors, el líder segueix sent Toyota, amb 140 punts, seguit de BMW, amb 131, i de Ferrari, amb 114. La pròxima prova del Mundial de Resistència serà el cap de setmana del 25 al 27 de setembre, al Japó, en les 6 hores de Fuji. Seguint en esports, el Club de Futbol Lloret ha guanyat la 22a edició del torneig triangular Selva Marítima que es disputa cada estiu en pretemporada. El conjunt lloretenc es va fer amb el trofeu per segon any consecutiu després d'empatar contra la Unió Esportiva Tossa i guanyar davant del Club Deportiu Blanes. La cita es va celebrar a la ciutat esportiva de Blanes. En la primera part, el Lloret es va enfrontar al Tossa en un partit que va acabar amb el resultat d'empat a 0. En el segon partit, els lloretencs van jugar contra l'equip anfitrió, el Blanes, amb un triomf contundent de 0-3. Ja en l'últim partit, Blanes i Tossa van empatar a 0 i, per tant, el Lloret es va proclamar guanyador del triangular. L'entrenador Amós Gasca es mostra satisfet amb els resultats i explica que els partits van ser molt diferents, amb més dificultats davant del Tossa, que també és equip de la primera catalana.
3: En general, molt contents perquè, bueno, tornem a guanyar el Selva Marítima, que és un dels objectius que ens havíem posat i que li donem bastanta importància. A partir d'aquí hem vist dos partits bastant diferents. Amb el Tossa ens ha costat tenir la pilota, ens ha costat arribar. Crec que el Tossa ha sigut una mica millor que nosaltres, però que segurament l'empat era just. I, bueno, el perdre els penals ens feia que havíem de guanyar el Blanes i esperar a que el Tossa no guanyés, que és el que ha passat. I amb el Blanes crec que ens ha costat entrar, però que sí que a partir del minut 10-15 hem sigut força superiors.
2: El Club de Futbol Lloret encara la recta final de la pretemporada i el pròxim dissabte disputarà l'últim partit de preparació. Serà a casa davant de la Unió Esportiva Torroella.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Aquest dimarts 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Les campanes de l'ermita tornaran a marcar el ritme d'una tradició que forma part de la història de Lloret. A 3:15, 9:50 i 9:05, els tres avisos de missa. A les 10 del matí, celebració de la litúrgia. I en acabar, el repic de festa major. 8 de setembre, Mare de Déu de les Alegries. Una tradició que, any rere any, continua a Lloret de Mar.

0: per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest dimarts i també durant el cap de setmana, les campanes de l'Ermita de les Alegries tornaran a sonar. El motiu és que el 8 de setembre se celebra la festivitat de les Mare de Déus Trobades. El veïnat ja prepara les activitats de Festa Major per aquest diumenge amb un programa que, com sempre, serà variat. Però abans hi haurà un repic de campanes amb motiu de la missa, que se celebrarà a les 10 del matí. I a la vigília de la celebració de diumenge, és a dir, dissabte al vespre, tornarà a haver-hi un repic per anunciar la festa. Escoltem ara a Lluís Riera, qui s'encarregarà de fer repicar manualment les campanes.
3: Com abans fèiem, abans de la missa, feien uns avisos i volem recuperar aquest toc, que el dia 8 de setembre es farà la missa a les 10, doncs un quart d'hora abans de la missa, 3:15, es fa el primer avís, que són 12 batallades, i després, al cap d'una estona, un toc. A les 9:50 torna a repetir les 12 batallades i dos tocs, i a les 9:55 les 12 batallades i els tres tocs. I això és l'avís abans de la missa.
2: Un cop finalitzada la missa, es farà un repic de Festa Major. Es faran sonar les campanes amb alegria per avisar que estem a la setmana de Festa Major de les Alegries, com es feia també antigament. Pel que fa al dissabte, dia 12, a les 8 del vespre, es tornarà a fer un repic de campanes de Festa Major, recordant a tothom que l'endemà hi ha la Festa de les Alegries. Sonaran les tres campanes alegrement i introduiran una mica de melodia dels goig a la Mare de Déu de les Alegries, sempre amb el repic a tot drap. Finalment, el dia de la festa, tornaran a avisar de la missa que faran matinera de pagès. A 9:15 faran el primer avís amb les 12 batallades i un toc, a les 9:20 el segon avís i a les 9:25 el tercer. La iniciativa també inclou un toc especial amb motiu d'un bateig que tindrà lloc durant la Festa de les Alegries. Pel que fa a la recuperació del toc manual de campana, Riera explica que ja s'han format una vintena de voluntaris i que a poc van ampliant el repertori.
3: Això va ser el Sant Romà passat. Vam reunir 20 voluntaris i els hi vam ensenyar el repic de Festa Major i llavors vam fer sonar les 16 campanes que tenim aquí al poble, totes al mateix moment, els diferents 9 campanars que tenim, no? I va ser una cosa molt bonica. I posteriorment ens vam trobar per fer un repic el dia de Nadal, que es va fer a l'església, i també vam prendre una altra forma de tocar. O sigui que anem a poc.
2: Un repic de campanes manual que agrada molt a la gent. Per Riera, a més, és molt important anar traient profit d'aquest patrimoni. La Festa Major de les Alegries arribarà aquest dimarts i s'allargarà fins al cap de setmana.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.